en Molaise trobem músics com Boa. Zing ter tan íntegre lo acertat. En únic rom en un magnífic entuin. Desgarrat estem van l'oví pol buin. Ei, en Molaise trobem músics com Boa. Zing ter tan íntegre lo acertat. En únic rom en un magnífic entuin. Desgarrat estem a valor i punt.